clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Marca tu estilo musical y escucha Blu Radio online. www.bluradiofm.es.
1: A la que ve el dissabte, mon pugem sense diners, perquè entre pitos i flautes el senyor Amar

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

primavera, si estem obrint 100% Radio Fórmula. Edició La de Wim de dijous de Juernes ja, 15 d'octubre de 2026. Molt bon dia a tots. Obrim el temps de l'actualitat musical i ho fem com sempre en molt bona companyia, junta a G-Sport. Fins les 10 comptem amb el seu patrocini. I comptem sempre amb ells a l'hora de practicar ciclisme, running, trail, triatlon. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. I se nota molt. Roba feta a consciència. I se nota perquè estaràs comodíssim. A més, esos dissenys te van encantar. A G-Sport tenim a Xàtiva, la carretera de Simato número 14 i a la web gsport.es. A més, fins les 10, enterant-nos de qui són avui els protagonistes a la premsa musical. És dijous i sí que parlarem de com van les ventes musicals. Però abans, un tema del record, coneguem l'efemèride. Ens conten que tal dia com avui, però de l'any 2010, era superventes al nostre país El secreto de las tortugas. Este tema que sona per ací, però que es quedem amb l'última versió, la revisada. En esta maldita Nerea van convidar a Melendi a participar. I és que se celebraven els 15 anys des de número 1.

0: Marsella, Madrid, París
1: o Dubái.
2: Estés donde estés. Blu Radio FM.
3: Sientes de Sempersen Radio Fórmula i sí que ens pilles a més discos més venuts en l'última setmana a Espanya. Tres ans ha anat ja Olivia Rodrigo i també ho ha fet Aitana. I atenció perquè te vaig a posar per ací als Beatles. El seu disc amb Rubber Soul se cola esta setmana en el top

0: per a editar Rubber Soul Special Edition. Esta reedició expandida replica el treball de restauració que ja se va fer amb discos previs com el de Revolver o Sis Piper. Les seues característiques principals són estes. Han millorat el so, han barrejat novament el disc. El productor Gilles Martin, fill de Josh Martin, i l'enginyer Sam O'Kell han barrejat novament i per completo tot el disc, en estèreo i en Dolby Atmos. Així han aconseguit separar els instruments de forma nítida i han utilitzat la tecnologia puntera del demixing, desenvolupada per l'equip de Jackson. Dir-vos que han incluït maquetes inèdites, però sobretot el llançament estrella és Little Girl, un bosset en acústic caser de John Lennon, completament inèdit fins al moment i que va rescatar el seu fill Sin Ono Lennon. Dir-vos que s'ha editat en edició de CD, de LP, de doble CD, de doble LP i sobretot el que més agrada als fans és la caixa Super Deluxe, que conté 4 CDs, 5 LPs i un vinil i que recopila un total de 68 pistes. Estes incluïssen 24 cançons de gravacions de sessió en estudi, demos caseres, la barreja mono original de l'any 1965, la versió recortada que se va editar als Estats Units i el llibret de tapa dura amb textos que van ser introductoris per Paul McCartney. Bueno, pues una joieta musical imprescindible per als fans, eh? Bueno, pues s'ha reeditat Rubber Soul dels Beatles. Com no podia ser d'una altra manera, el nostre país també ha anat directament al top 10 de ventes.
1: En G-Sport mantenemos vivo el hecho a mano en España. El arte de crear algo desde cero, de crear prendas por deportistas para deportistas, tomando como base la pasión por el deporte. Te acompañamos en tus entrenamientos y competiciones de ciclismo, running, trail y triatlón. Descubre nuestras prendas y gama custom en gsport.es o visitando nuestra tienda física en Carretera Simat 14, Xàtiva. Marca tu estilo musical y escucha Blu Radio Online. www.bluradiofm.es.
2: ¿Y tú? ¿Qué tal el sens? Yo, 100%.

amb la previsió de l'horatge. Amb ella completarem l'hora. 3 minuts. Visitem per informar-nos horatgeneta.com. I avui ens conten canvis importants per al cap de setmana. Arribem avui a l'equador del mes d'octubre amb un horatge marcat per l'estabilitat i per altes temperatures. Ens fiquem roba a primera hora del matí que després no saben què fer amb ella. I encara que ahir tinguérem ruixats al litoral del nord de València i Alacant, només van ser de poca importància. Però com ja ho haureu escoltat en algun mitjà de comunicació, l'horatge canviarà i de forma important per este cap de setmana. Però potser alguns d'estos mitjans són una miqueta alarmistes. Per així preferim informar poc a poc, dia a dia, i tratar de ser el més rigorós possible. Perquè tant avui com demà tindrem domini de sol i temperatures prou altes. Com ahir, els núvols seran més abundants a la costa, on no es descarta que puga ploure dèbilment. La nit ha estat acompanyada de temperatures suaus i al centre del dia les temperatures marcaran valors semblants als d'ahir. Pocs canvis per a demà divendres. Horatge anticiclònic es permetrà disfrutar del sol durant el matí, però assistirem a la formació de núvols de tronada de vesprada al nord, en començar a manifestar-se l'aire fred a les capes altes de l'atmosfera. Les temperatures no patiran canvis per la nit, però encara podrien pujar un poc en el centre de la jornada i apropar-se als 30 graus. Ja dissabte és quan venen els canvis. Dissabte encara començarem el dia amb alguna ullada de sol, però els núvols deixaran el cel ennuvolat per tot arreu ja cap al migdia. I a partir d'aquest moment, les pluges seran cada volta més intenses i generals. La borrasca acabarà situant-se diumenge sobre Balears, enviant-nos vent de gregal, que són les que donen pluges més intenses al sud de València i nord d'Alacant, i deixant també la mar més alterada. Diumenge caldrà seguir l'evolució de l'horatge i dels avisos, perquè diumenge serà un dia d'inestabilitat extrema i de pluges que localment podran ser intenses o molt intenses i podrien donar problemes. Dilluns la inestabilitat i la pluja es desplaçaran cap al nord, mentre que al sud el lleveig afavorirà la nuvolositat i farà que escampi i que les pluges vagin remitint. Bueno, pues con deien en este posto, potser alguns siguen alarmistes, altres preferixen anar poc a poc. Però si n'hi ha algo clar és que a partir de dissabte caldrà estar molt atents a la previsió de l'horatge. Bueno, pues ja veurem, perquè n'hi ha models que donen moltíssima aigua per a dissabte i diumenge, i altres que no tanta. Ja veurem què passa. Dia a dia anirem veient-ho. De moment, avui, la temperatura màxima que esperem a Xàtiva, 27 graus. I demà puja, demà en seran 29. Les mínimes se queden en torn als 15.

grandes cançons, al igual que els discos en el temps del 100% Radio Fórmula, més important ser l'última setmana pel que fa a les seues ventes. Així també podem agafar idees, perquè tenim 4 hores per davant per aplenar de la millor música. Què t'apetís escoltar avui? Vinga, ves fent ja la teua proposta musical. Recorda que si vols pots acompanyar-la d'una bonica dedicatòria. Vols que saludem algú? Compartir alguna info? 678-60-53-30 WhatsApp o els telefones? Ben fàcil.

0: estic per ací revisant la premsa musical per veure de què tenim que parlar-te avui. Bueno, pues sobretot al llarg del matí anem a parlar del Benidorm Fest 2027. Bueno, pues ja coneguem els 18 artistes que se van a presentar al Benidorm Fest 2027. Molts els coneguem, eh? N'hi ha molt de famosos este any. També te parlarem de Jude Laini i del seu nou tema, el de la falda, que està sent tot un èxit. I escoltarem l'àlbum Britney, de Britney Spears, que celebra el seu 25 aniversari en aquest 2026. Bueno, i moltes cosetes més, després contem. Ara saludem els patrocinadors i comencem ja. 100% peticions fins les 2, gràcies al Bar Avenida de Genovés i a Grupo Innova Tormo.
1: Pide tu canción al 678 60 53 30. Dedícala si quieres.

Andrés Estrada agafa el Rose Garden i fa esta fantàstica versió per a aquest 2026. I tenim ja per així el primer missatge del matí i ja veureu que ens demana una joieta musical, un tema del record Com és estem. Diu el missatge: hola, bon dia a tots. Passa una de Tino Casal per a tu, per a mi, per a tots, de part

0: Per estic tinc un missatge que me demana la nova de Hueco, la que canta en Conchita, Bajo tu piel. Bueno, pues sí, sabes que es el disc actiu de la setmana i de fet va a sonar enseguida, a partir de les 11, després dels informatius. Per això te le tengo que canviar per esta altra de Hueco. Se vino la locura. Però lo important sí era la dedicatòria, eh? La dedicaven per a Tere, que avui és el seu sant i ha portat coca per a esmorzar. No, pues, Tere, felicitats. Deseis de part de les teues compis.
1: Esa Miriam, dándolotodo.com.
0: Anem completant l'hora, apenas un minutet i mig, i ens colarem en les 11. Bueno, pues completem amb Jason Ross i este You Might Like It.

Isabel Ayun, coneguda como la potra salvaje. Bueno, pues ¿qué tienen en común artistas como ella, Isabel Ayun, Vico o Merche, entre otros? Bueno, pues tienen en común a partir del próximo mes de febrero de 2027 que habrán participado en el Benidorm Fest. Radio Televisión Española ha desvelado ya la lista completa de artistas que van a participar en el Benidorm Fest 2027. Será la sexta edición de este festival y se celebrará a Benidorm entre el 23 y el 30 de enero. Las semifinales tendrán lloc el dimarts 26 y dijous 28. La gran final el dissabte día 30. Es seleccionado de quasi 900 cançons se van a presentar entre el 6 d'abril i el 30 de juliol. El guanyador rebrà la Sirenita d'Or i un premi de 150.000 euros. 100.000 per als artistes i 50.000 per als autors. Lo que fa que esta nova edició del Benidorm Fest bueno, pues, tinga algo important, ¿no? Com és este gran premi. 150.000 euros al guanyador, eh? I és que encara està per confirmar, però tot indica que Espanya tampoc va participar en Eurovisió 2027. Per tant, el que guanyi el Benidorm Fest, bueno, pues tindrà que conformar-se, que no està gens mal, eh? Amb 150.000 euros i a part tota la promoció que se li dona. El cartell de la sexta edició combina noms consolidats amb artistes emergents. Entre regressos, bueno, pues destaca Vico, que ja va participar en 2023 amb Noche Entera. Isabel Ayun va ser convidada en 2025 i ara vol participar també. Merche també estarà per ahí. Dos dècades de carrera i se presenta ara un programa de música. I Andrés Coy, l'exvocalista de Devicio, i també estarà per ahí. Altres membres que també criden l'atenció són, per exemple, Gail, guanyadora dels dos Latin Grammy. I és que ella ha composat cançons per a Aitana, com la de Superestrella, que és d'ella, o la Copa Vacía de Shakira. Estaran també per allí gent com la Dilla Rusa, Pipiolas. Estaran, a veure que no me vote jo a ningú, Alba Moreno, Bombay, Chema Rivas, Dani Di Costas, Fran Tuduri. Estarán Pipiolas, Polo Nández, Sebastián Llosa, Rosa, Sara Abad, Seps, Suset.

fantàstic cartell el del Benidorm Fest en 2027. Gent molt veterana la que va participar, que li donarà, bueno, pues un punt molt important. Veterania i, per tant, molt estable. Li donarà molt de caché al Benidorm. Vico intentarà guanyar-lo, ja que en la primera edició que va participar va quedar tercera, però va guanyar, bueno, pues tota l'estima del públic i sobretot que passarà ja a quedar-se amb nosaltres per a sempre, a més de noche entera. Deixem ja el Benidorm Fest a part, ja parlarem més d'ell, i ara anem a quedar-nos amb Miley, ja sense el Cyrus, Miley amb el Vas Persuades.

sonant des de la llista, eh? Forma part dels 50 més actius i importants de Blue en estos moments. Des de peticions i dedicatòries en la sintonia de Blue fins les 2. Si voleu proposar-nos algun tema, 678-60-53-30. Però si tenim el missatge de la reina del Sàhara. Ella ens demana l'última de Manuel Turizo. Bueno, pues a veure si és esta la que tu vols. Junta Obi on the Drums es titula Volver.

0: Blue Radio Chella. Vamos, vamos, sobrados de música.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al Passatge del carrer La Reina 48, junt al Charter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.

del Samis del Mirador del Passatge. Menjars per emportar, ja sabeu, tots els dies cuinem per a nosaltres, tots els dies ens fan el dinaret. Només cal passar després per allí i arreplegar-lo i no complicar-se la vida. El Mirador del Passatge. Vaig a repassar el seu telèfon, que és important. És el 6635-4633-744. Si ja tens clar que vas a demanar-te avui per a dinar, el millor és que telefones 6635-4633-744 i facis com manda. Te ho aguarden i després només és arreplegar-lo. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Dina bé, dina amb el

La próxima semana, esta no, ¿eh? La próxima ya te va a ser plena de events. Bueno, pues aparte de celebrar a la Plaza del Mercado y Carrés Adjacents, la Oktoberfest. Bueno, pues dir-vos que també aplega la Festa de la Rosa al Forn a la ciutat de Xàtiva. Aneu preparant la cullera perquè torna una de les cites més sabroses de l'any. El pròxim diumenge, 25 d'octubre, arriba a l'Albereda Jaume I de Xàtiva el 8è concurs popular d'arròs al forn, organitzat per Adexa, com cada any. Bueno, pues una festa que la gent espera amb molta il·lusió, eh? Perquè és una festa, bueno, pues per a compartir amb la colla d'amics, amb la família i, per què no, intentar guanyar-se el premi del millor arròs al forn. Els tiquets ja estan a la venda. El preu és de 20 euros per a una taula de 10 comensals i se poden adquirir fins el 20 d'octubre a la seu de Adexa, a Òptica Central de l'Albereda, a Guapi Moda, a Vive Immobiliària i a Esplugues Store. I quan acaba el concurs, no s'acaba la festa, eh? Perquè este any estarà l'orquestra La Pato per allí. Seran ells els encarregats de posar el ritme i de fer-nos ballar a tots. Bueno, pues quedes enterat, eh? El pròxim diumenge, 25 d'octubre, cita amb la Rosa al Forn, la tradició i la festa Xàtiva. 8è concurs popular d'arròs al forn, organitzat per Adexa i l'Ajuntament de Xàtiva.

Escoltem l'última que ens ha presentat en Pep Jimeno amb Botifarra. Ahí estava el carrer del Ravalet. Bueno, pues, avui conta a les xarxes socials això. Heu llegit bé. El pròxim 9 de gener s'estrena El poble mana al Palau de les Arts. Que què? Aneu comprant ja les entrades perquè ho tenim que omplir. Ja entremola tot. Bueno, pues el pròxim 9 de gener, actuació de Pep Jimeno, el Botifarra, al Palau de les Arts. Bueno, pues entrades ja disponibles, a través de la web www.lesarts.com. Bueno, pues com diu ell, ho tenim que plenar. No vos veis ese día, no podeu esperar. Bueno, pues contar-vos que este mateix divendres, este 16 d'octubre, estarà actuant a Sagunt. Serà a les 8 de la vesprada.

El próximo 6 de noviembre se publica Britney. Y es que cumplís 25 años. No Britney Spears, sino el disco. Y ya te algunos meses. Britney va a ser el tercer álbum que va a publicar Britney Spears. Y ahora él recupera Britney 25 aniversario. Bueno, pues se publica el próximo 6 de noviembre. Ella ho anunciava a través de les seues xarxes socials. Bueno, i contava que li feia molta il·lusió poder recuperar temes com este que t'hem posat. O altres com I'm a Slave for You. Bueno, I'm not a girl, not a woman, o El Boys. Un àlbum que està format ara per 23 temes. Bueno, pues sí, té material extra adicional. El álbum incluirà més cares B, barreges oficials a càrrec de DJs molt importants. I també el tema que va servir com a anunci de la Pepsi en l'any 2002 i que va causar furor en aquell any. Algunes cançons inèdites, bueno, pues seran I'm a Sinner o When I Say So. Totes produïdes per Neptunes. Bueno, pues els fans de la princesa del pop estan d'enhorabona, eh? Molt pronte, el 6 de novembre, serà quan se reedite Britney. Obrim així una altra hora d'este 100%. La tercera en este matí, ja de dijous, eh? Ja la setmana quasi, quasi.

0: que este any està de celebració, eh? 10 anys des de que està farà tot un número 1. Shawn Mendes. Ahí estava amb el seu èxit Stitches. Número 1 a Espanya i, com no, als Estats Units, al Regne Unit. Va ser un hit a nivell mundial.
1: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.
0: Y este que te deis ara per ací no és un èxit, o almenys de moment, perquè apenas té uns dies. Va ser el passat divendres quan Antoñito Molina es va presentar Ya no me acuerdo de ti.

0: novetats musicals d'esta setmana. Enrique Iglesias, que s'unís a Santos Bravos per a presentar-nos este Ula Calam. El volem per a la llista, eh? Volem fitxar-lo. De moment, és candidat.
1: Feeling my way through the darkness.
0: I amb això, viatgem en el temps. Ens parem en tal dia com avui, però de 2013. Això també sonava a tots els llocs.

Casares, Isabel Ayun, en compañía de Pablo Mora, presentaba este nuevo tema de Mil Amores. Bueno, pues su fa para celebrar que está desde el Benidorm Fest 2027. Bueno, pues hago útil ver este detalle a mis seguidores. Acaba de estrenar de Mil Amores. No es la primera vegada que colaboren estos dos, ¿eh? Ya bien presentad alguna que altra cançó. A més, ella a vegades escriu cançons per a ell i també al contrari. Diuen menys sobre la una de la vesprada i sí que el matí ja està passat i superat. Bona vesprada de dijous a tots. Tornem a saludar els nostres patrocinadors. Fins les dos, ja sabeu, en la millor companyia que estem sempre. Junta el Bar Avenida de Genovés i Grupo Innova Tormo. Gràcies a ells, estes 4 hores diàries per a nosaltres, per a que puguem posar per ací la música que ens apetís en cada moment, que ara estàs a temps, eh? Si t'apetís alguna que no hagi sonat, 678-60-53-30. Ens ho dius via WhatsApp o també pots telefonar-nos. 678-60-53-30.

musical del dia. Fem sempre junt a autobuses, xambitos. El seu telèfon, 696-930-910. I la web, autobusesxambitos.com. Si necessiteu llogar els seus serveis, autobuses xambitos.

0: Blue Radio Chella, más música de la que puedes imaginar. 90.2 y BlueRadioFM.es. Si te gusta, está aquí toda la música en tu radio. En Blue Radio Chella, 90.2 FM y www.blueradiofm.es.
1: Luis Fonsi ha donat amb la fórmula perfecta per aconseguir que la seva música siga èxit. Perquè tema que trau, tema que ràpidament sona a tots els llocs, eh? Ahí está l'última que ens ha presentat este puertorriqueño. Ahí estava Me Despido. I parlant d'èxits, mira, per a

Spotify amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores,

0: mí también.
1: ¿Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom? Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y per a la teua compra diaria, recordo que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i se passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozon Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
2: La mejor música.
3: La programación más divertida.
2: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blu Radio. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue